0: Porque no es fácil quererse, nada fácil. Pero si lo conseguimos, sí que nos hará la vida muchísimo más sencilla. Aunque ahí afuera, el juicio siga siendo despiadado. Hasta mañana, Lara. Que tengáis un buen día.
1: A las 8, a las 7 en Canarias, les saluda Juan Ramón Lucas desde el Consejo de Estado para celebrar el 5º centenario de la institución. Tiempo ahora para la información regional aquí en Radio Nacional.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, són 3:15 del matí. És dimarts, 23 de juny, una de les nits més esperades de l'any. Compte enrere, tot a punt per a la vigília de Sant Joan. La llum, el foc i la festa en seran els grans protagonistes aquesta nit. Una nit que té lloc enmig d'un context d'elevades temperatures i d'alt risc d'incendi. Avui, més d'un centenar de municipis tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat. Per tot plegat, el govern posa en marxa un dispositiu especial i fa una crida a la precaució, sobretot a l'hora d'encendre els petards. Doncs en aquest context d'onada de calor, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula per les carreteres a aquesta hora? RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquesta operació sortida on 500.000 vehicles doncs, sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant el dia d'avui. Més enllà d'aquesta dada, doncs, hem de recordar que a hores d'ara també tenim retencions habituals, sobretot els accessos de Barcelona, destacant el nus de la Trinitat, els primers trams de les dues rondes en sentit sud i el Llobregat, amb retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu per la A2 i la P23. Al Vallès també tenim retencions habituals, a la C58 des de Sant Quirze i a la AP7 amb cues des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud. Per altra banda, hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida deixa un carril tallat, i també tenim una avaria a la A27 a Constantí, on també es talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: I aquells que hagueu de fer servir el tren, que sapigueu que la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Vinaixa per una incidència a la infraestructura per un robatori de coure a Montblanc, que afecta la línia R14. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan. Molts catalans tenen previst reunir-se i celebrar-la aquesta nit. Petards, fogueres i festa en són els protagonistes. El sector de la pirotècnia preveu una bona campanya de Sant Joan i factura prop de 20 milions d'euros, amb prop de 1.450 punts de venda arreu de Catalunya. En aquest sentit, el Departament d'Interior fa una crida a la precaució per evitar accidents i incendis. Sergi Bassoles.
6: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles. Torna a ser molt obvi, però és important recordar-ho perquè any rere any tenim intervencions al SEM.
6: Interior, a més, advoca novament enguany per intentar evitar la pirotècnia més sonora. L'objectiu, fomentar una revetlla inclusiva.
7: Doncs que si podem evitar el soroll, sobretot per a aquelles persones que són altament sensibles o els animals, doncs és un tema important, no? Intentar doncs, fer servir en la mesura del possible doncs, efectes lluminosos que no siguin tan sorollosos.
6: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
7: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
6: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT 112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
3: Tot plegat, com sentíem, en un context d'elevades temperatures on el risc d'incendi és molt alt. Aquest dimarts, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques catalanes i reforcen la vigilància al territori. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, parla de situació extrema i demana la col·laboració de ciutadans i ajuntaments.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom, d'acord? Per evitar danys majors. De fet, vivim la pitjor sequera, amb 23, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny.
3: I un altre dels grans protagonistes d'aquest Sant Joan són, com sempre, les coques de fruita confitada i pinyons, farcides de crema o de llardons, són elements imprescindibles per al Sant Joan. Enguany, el Gremi de Pastisseria de Barcelona augura una bona venda. Els forners i pastissers ja fa dies que treballen amb els obradors a ple rendiment per tenir-ho tot a punt, Maria Huguet.
9: És el cas del Forn Giral, un forn centenari de barri ubicat a Barcelona. El Jaume Fernández n'és el mestre forner i ja fa dies que prepara coques per encàrrec.
10: El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga, però no, si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
9: Com passen d'altres sectors, el Jaume s'ha adaptat a noves tendències, com l'auge de la xocolata o a les intoleràncies.
10: Aquí cadascú té la seva recepta. L'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses i llavors doncs, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola que és l'Escola d'Alemanya, no porten llet.
9: Les fluctuacions en el preu dels pinyons marquen sovint les pujades de preu de les coques. Enguany es calcula que el preu d'una coca per 4 o 6 persones rondi els 20 euros.
3: El govern de Salvador Illa reuneix aquest matí el seu Consell Executiu en una jornada de ressaca pel cas Ábalos, que també esquitxa la política catalana. El PSC mostra respecte a la condemna del Suprem, mentre que Esquerra exigeix al PSOE que faci net. Lorena Enns.
11: A la seu, els socialistes catalans han expressat respecte a la decisió del Suprem de condemnar 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Mascaretes. A l'espera d'analitzar la sentència, la portaveu socialista assegura amb qui la fa, la paga. Lluïsa Moret.
12: Qui hagi, òbviament, comès doncs, coses irregulars, il·legals, doncs això, qui la fa la paga. Això està claríssim.
11: A Pallars han celebrat també l'obertura de l'expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado. A Calàbria, els republicans reclamen a Sánchez mesures contra la corrupció que faci net i deixi de culpar a l'àrbitre, l'Hisenda Alemany.
13: Perquè els Coldos, els Ábalos, els Cerdans i Leire són porqueria. I per això el Partit Socialista ha de fer net.
11: Més contundents s'han mostrat els populars catalans. El seu líder Alejandro Fernández apuja el to i acusa Illa va ser el nou Zapatero.
14: Però sí se le pueden pedir responsabilidades políticas por haber permitido que Ábalos, Coldo y Cerdán fueran los gestores de la venta de mascarillas en el ministerio que él dirigía.
11: I des de la CUP demanen contundència sense dobles estàndards davant la corrupció, diuen, del règim del 78.
3: D'altra banda, també els expliquem que el diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític, Núria Alcalà.
15: Sí, Elena ha negat que l'Ajuntament d'Altafulla contractés a dit els seus serveis jurídics i s'ha desmarcat de qualsevol vincle polític amb el llavors alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar. Ha declarat que ni tan sols se'l coneixia. L'exconseller Elena ha precisat que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú el va avisar que els contractes menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. Defensa així que es tracta d'un error administratiu i no d'un delicte. El TSJ l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera com a administradors de la consultora Sinergia. El jutge veu indicis d'un suposat fraccionament dels contractes per evitar la licitació pública. Amb tot, el Tribunal Català creu que Joan Ignasi Elena no podia ser alí a la normativa de contractació pública, per això el considera, juntament amb Joan Herrera, cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació. La causa, recordem, es va iniciar als jutjats del Vendrell i té com a principal investigat l'exalcalde Félix Alonso, imputat per aquests fets al Tribunal Suprem perquè és aforat.
16: Repassem altres notícies en format breu. Àlex Eloi, bon dia.
17: Bon dia.
16: La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més en la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells l'entorn familiar i la seva terapeuta.
17: En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar i la seva possible influència en el reclam de l'herència de vida d'Isaac Andic. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets que van tenir lloc a Collbató i la compareixença de dos agents de muntanya dels Mossos.
16: El jutge de la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona acorda mantenir en presó a l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes.
17: El magistrat considera que persisteix el risc de fugida de l'acusat donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. La defensa de l'home, però, ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
16: I un home ha resultat ferit per arma blanca després d'una baralla al barri de la Salut de Badalona aquest dilluns a la tarda.
17: Segons els Mossos d'Esquadra, diverses persones s'han enfrontat en una discussió que ha acabat en agressió. La policia ha obert una investigació per esclarir l'origen de la baralla i identificar el responsable de l'atac, que no han pogut localitzar.
16: I aquest dimarts, els estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat ja poden consultar els resultats dels exàmens a través del portal d'accés a la universitat. És el mateix web on ja es pot fer la preinscripció universitària fins al dia 26 de juny. Allà podran seleccionar entre 1 i 8 estudis universitaris per ordre de preferència, segons els vulguin cursar. Per conèixer la nota d'admissió a la universitat, s'ha de sumar el resultat de l'ESPAU a les notes del batxillerat o del cicle formatiu i fer-ne la mitjana. En aquest sentit, cal tenir en compte que les matèries de model qualitat ponderen diferent en funció del grau al qual es vulgui accedir. Si els estudiants no estan d'acord amb alguna de les notes, poden sol·licitar revisions els dies 25, 26 i 29 de juny i els resultats es faran públics el 7 de juliol. A la crònica esportiva parlem de bàsquet. Derrota ajustada del Barça contra el València 80-88 en el tercer partit de la final dels play-offs de la Lliga ACB. Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia. Es complica la final de la Lliga Endesa pel Futbol Club Personal després de perdre ahir el tercer partit per 80-88. De res van servir els 25 punts al gran partit del Toko Şengelya, contrarrestat pels 29 del que segurament és ara mateix el millor jugador d'Europa, Jan Montero. Es col·loca doncs el València amb 2-1 i demà tindrà la primera oportunitat per sentenciar aquesta final en un partit que novament es jugarà al Palau Blaugrana. Explicava Xavi Pasqual que s'han d'aixecar d'aquesta derrota per continuar lluitant.
19: Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura. Però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
18: Demà primer match ball en contra del Barça en un partit de nou al Palau que començarà a les 8 del vespre.
16: En futbol sala aquest vespre, els blaugrana tots juguen al tercer partit de la final de la Lliga contra el Pozo Murcia. Si el Barça guanya, serà campió de Lliga i si perd, s'haurà de jugar un quart partit Jaume Riello.
20: Bon dia, i els jugadors s'ho prenen com si fos el partit definitiu. Volen tancar la final avui a Múrcia amb una victòria i aixecar el títol de Lliga. Sergio González és ala del conjunt blaugrana.
21: El que ens hem guanyat ara mateix és tenir la seguretat de que si la cosa anés malament encara tenim alguna cosa més al darrere, que és un premi gran per com hem fet les coses de bé al Palau aquests dies, però no deixa de ser un afegit, no? Un a més. Com deia l'Antonio, per nosaltres existeix el demà a les 7:30 a Múrcia i ja està.
20: El Barça recupera Pito per aquest partit després de complir sanció, però no podrà comptar amb Luciano Gauna, que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i serà intervingut avui a 9:15 de la tarda el Pozo-Barça.
16: I en futbol, el Girona confirma Quique Álvarez com a nou tècnic del primer equip. Agafa el relleu de Michel amb l'objectiu de tornar-lo a la primera divisió.
22: Una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí. M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip.
16: I una final més, la de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Liceo i l'Igualada aquest vespre a Corunya. Qui guanyi aixeca el títol de Lliga. I avui acaba el Festival Ítaca de Sant Joan.
23: Sí que hi ha tantes coses que odies ara de tu mateix. Com
16: Aquesta ho fan Barribé, Cupido, DJ Trapella i Venus, a qui estem escoltant, seran els encarregats de posar la banda sonora amb concerts a la platja gran de l'Estartit. No voldria jo estar a la teva pell. I és que de ser realment complicat aturar-ho. D'aquesta manera arribem a la punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy de nuevo en España y prácticamente tres temas de conversación. La sentencia del caso Mascarillas, el calor y el fútbol. Entre partido y partido, entre noche y noche infernal, más para unos que para otros. Hoy tenemos en lo político un día puente entre la sentencia de ayer y la comparecencia mañana del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Mientras, la izquierda sigue preguntando por qué el comisionista Aldama no va a volver a la cárcel por este caso y a la espera de recurso, si las penas de Ábalos y Coldo están ajustadas a los delitos juzgados. La derecha continúa pidiendo responsabilidad política al presidente del Gobierno y los socios exigen limpieza en el PSOE y que se siga dando contenido a la legislatura. Esta mañana, en un acto sobre dependencia, el presidente del Gobierno daba respuesta a los socios con una inversión récord en dependencia y reiterando su intención de seguir adelante. Lo reiteraba también hace unos minutos los ministros en rueda de prensa tras el Consejo en Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Dicen que nadie está libre de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Es lo que ha dicho la portavoz Elma Saiz, que cree que ya se han asumido suficientes responsabilidades políticas en este caso. Prefieren no entrar en detalles de la sentencia sin valorar si es desproporcionado que Aldama no pise la cárcel. Sí cuestiona Saiz que se jalee a quien corrompe.
3: Vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
2: Ni la corrupción de Ábalos ni la de Ayuso, ha apostillado el ministro Óscar López el día después de conocerse la sentencia del Supremo. Mañana el presidente dará las explicaciones pertinentes en el Congreso. Hoy su respuesta es seguir adelante con su agenda.
4: Creo que hoy es un día muy especial y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí.
2: Medidas, trabajo, diálogo es lo que ofrecerá mañana Sánchez a los socios. No creen en Moncloa que sea casualidad que justo el juez Peinado haya pedido que mañana entregue su pasaporte Begoña Gómez.
0: Gracias. Los populares insisten en pedir a los socios que se piense lo de la moción de confianza. Hoy también muy críticos en el PP con el PNV después de que se haya hecho público que en el sumario del caso Leire constan contactos del PNV de Ortúzar para que tuvo reunidos, recibiera también el rescate en pandemia como lo hizo Plus Ultra. Pide Cuca Gamarra que los jeltzales expliquen si esa circunstancia es la que está influyendo en su apoyo al gobierno.
5: Lo importante es que el Partido Nacionalista Vasco dé explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido en un sumario. Y eso es lo que esperamos conocer, las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez.
0: El PNV en un comunicado reconoce haber mantenido reuniones con miembro del Ejecutivo para interesarse por la petición de tubos reunidos, pero aseguran que esos contactos están enmarcados en la defensa de empresas estratégicas y con gran impacto en el tejido económico vasco y que no tienen nada que ver con las actividades que en paralelo pudieran estar realizando terceras personas. A partir de media repasaremos todas estas informaciones. Del exterior destaca hoy una fecha redonda para el Reino Unido, pero no precisamente para celebrar. Hoy hace 10 años de ese día en el que los británicos decidieron con sus votos descoserse del mapa de la Unión Europea. Dos lustros después, no se puede decir que ni ellos ni su sistema político estén mejor. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontús, buenas tardes.
6: Buenas tardes, prueba de ello lo vivido en estos días con la dimisión del primer ministro Keir Starmer, el Reino Unido sumido de nuevo en la incertidumbre política, y es difícil entenderlo sin mirar 10 años atrás al 23 de junio de 2016.
7: The British people have spoken and the answer is we're out.
6: El pueblo británico ha hablado, estamos fuera, anunciaba el presentador de la BBC. Un 52% votó entonces a favor del Brexit. Una década después, 6 de cada 10 británicos consideran que fue un error y el país arrastra las consecuencias del divorcio. Consecuencias políticas con esta inestabilidad permanente, también económicas.
8: The UK is somewhat poorer than...
6: El Reino Unido es más pobre que de haberse quedado en la Unión, dice el economista Gregory Swaite. Las pérdidas del Reino Unido por el Brexit se estiman entre el 6 y el 8% de su Producto Interior Bruto.
0: Gracias. Del exterior seguimos también a la espera de confirmar los resultados de las elecciones al gobierno de Perú y de Colombia. No exenta, exentas ninguna de polémica. Y de comprobar si, tal y como acaba de anunciar Donald Trump, tras las últimas reuniones y negociaciones con Irán, se reabre completamente el estrecho de Hormuz. Vamos a ver si impacta en los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. De momento con el petróleo muy tranquilo, se mantiene estable en los $77 por barril en el caso del crudo Brent y aporta la nota positiva un día en rojo en las bolsas europeas. europeas, con caídas que se acercan al 1% en algunos casos. El IBEX 35 retrocede medio punto porcentual, se aleja de los máximos históricos que se alcanzaron ayer y cotiza ahora algo por debajo de los 19.500 puntos. Wall Street de momento apunta a una apertura con caídas especialmente destacadas en el sector tecnológico, el que está haciendo de lastre la jornada de hoy.
0: Y todo esto en medio de un calor infernal, y no es metáfora. Rosa Perarno, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Es sin duda el tema de conversación en todos los bares y plazas de España. Estamos en el peor día de la ola de calor. Los termómetros están por encima de los 40 en muchos puntos del país. Las mínimas no bajan de los 30. La comarca de Liébana, en Cantabria, zonas del interior del País Vasco y áreas de Córdoba y Jaén han activado el aviso rojo por riesgo extremo. Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora en uno de esos puntos. En la Plaza de las Tendillas, en pleno centro de Córdoba, está Esqui Macías. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues desde hace una hora se ha activado en 6 provincias andaluzas avisos de riesgo por altas temperaturas que se van a mantener activos hasta las 9 de la noche. Lo peor está en Jaén y aquí en Córdoba, donde ese aviso es rojo. Aquí las máximas van a superar los 44 grados. Los ciudadanos sobrellevan esta situación con resignación.
12: Fatal, la verdad.
13: Pasa las cosas muy temprano, porque si no, no se puede.
14: Con resignación y con agua.
15: Es insoportable salir a la calle.
11: Tanto en Jaén como en Córdoba se han puesto en marcha medidas extraordinarias para paliar el impacto de esta ola de calor. Se abren refugios climáticos, esos espacios habilitados en edificios municipales para que los ciudadanos se refresquen, y se tiene muy en cuenta la población vulnerable como personas sin hogar o personas mayores. Eva Contador, concejala de Asuntos Sociales aquí en Córdoba.
16: Ya hemos estado poniéndonos en contacto con alrededor de 7.000 personas mayores.
11: Mañana mejora la situación, aunque Córdoba, Granada van a continuar con aviso amarillo, mientras que en Jaén será naranja. A esta hora en la Plaza de las Tendillas, 42 grados marca este termómetro en plena calle urbana.
10: Gracias, Esquis. Pues con este panorama sofocante y un riesgo de incendio extremo, buena parte del país se prepara para celebrar la noche de San Juan con hogueras y petardos, aunque algunos municipios han decidido suspenderlas o restringirlas para evitar riesgos. Cataluña pide extremar las precauciones. Barcelona, Laura Hurtado.
17: Cataluña se prepara para la verbena de San Juan, una noche de petardos, hogueras y cocas. El sector de la pirotecnia prevé incrementar un 5% las ventas y calcula que cada familia gastará entre 30 y 50 euros. El elevado riesgo de incendio por las altas temperaturas preocupa especialmente durante esta fiesta y por eso las autoridades piden precaución.
18: Tota prevenció en la celebració festiva.
17: La consellera d'Interior, Núria Parlon, insiste que toda prevención en una fiesta como esta es poca. En este sentido, el Govern ha desplegado un amplio dispositivo para garantizar que la noche pueda celebrarse con seguridad. Más allá de la pirotecnia, San Joan también es sinónimo de cocas con fruta confitada, piñones, crema o chicharrones. El Gremio de Pasteleros de Barcelona augura una buena campaña y ya hace días que sus obras están al pleno rendimiento para tenerlo todo listo para esta noche.
10: Y al margen del calor, este martes nos deja también novedades en materia de seguridad vial. La edad mínima para conducir patinetes se fija en 15 años y será obligatorio usar casco también para los ciclistas en todo tipo de vías, y los motoristas tendrán que llevar guantes y calzado cerrado. A partir de 12:30 les detallamos todos los cambios que acaba de aprobar el gobierno. Y una última parada en Burgos, porque ya está en marcha una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Los directores del proyecto acaban de explicar que tienen altas expectativas de hacer grandes hallazgos en las próximas semanas. Carmelo Palacios.
19: El foco está puesto en el yacimiento de la Gran Dolina, donde se ha entrado de lleno en el nivel TD6-2. Ya en anteriores excavaciones se descubrieron restos del que es por ahora el campamento más antiguo de Europa, y este año se está profundizando más en esa zona. Marina Mosquera, codirectora de los yacimientos.
20: Este año sí que sí, ya entramos en TD6-2. Y será una fiesta. En cuanto abramos esos 40 metros cuadrados, ya tendremos muchísima más información que podremos estudiar y con los que podemos dar respuestas a estas preguntas.
19: Además, también se esperan encontrar fósiles humanos en otras cimas de la Sierra Burgalesa.
10: Y un apunte más, Sandra, una pregunta que vamos a resolver a partir de 12:30. ¿Cómo es posible que una camiseta del Mundial, de cualquier selección, cueste en torno a 150 euros?
21: Para ponérmela dos veces no me compensa.
22: Y para comprarme la camiseta de selección española, he tenido que sacar dinero de mi cuenta de ahorro.
10: Después les contamos en qué puntos de la cadena engorda el precio.
0: Y en el Mundial de fútbol. Esta tarde noche terminamos los partidos de la segunda jornada. Ya tenemos 6 selecciones clasificadas, Daniel Ampuero.
1: Buenas tardes. Las últimas en llegar, 3 esta madrugada, Noruega, Francia y Argentina, con 2 goles más de Messi, que con 18 en fases finales se convierte en el máximo goleador histórico. En ese partido, Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid, lo que va a provocar una nueva polémica entre Atlético, Barcelona y de paso Real Madrid, que son los que han mostrado interés en fichar al delantero argentino. Para hoy, 4 partidos. A las 7 de la tarde, Portugal-Uzbekistán. A las 10 de la noche, Inglaterra-Ghana. A la 1 de la mañana, Panamá-Croacia. Y a las 4, Colombia-República Democrática del Congo, desde Guadalajara, México, en el mismo escenario donde la selección española jugará el sábado ante Uruguay. Hoy, la Roja volverá a los entrenamientos en Chattanooga si los avisos meteorológicos y las tormentas lo permiten.
0: Lo veremos. Más a y media.
12: Edició migdia. Ràdio 4.
14: Què tal? Molt bona tarda. Tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any. És dia de fogueres, de cremar el que volem deixar enrere i també d'apuntar a la llibreta dels desitjos allò que ens agradaria que passés. Una revetlla amb petards i coques de Sant Joan, com sempre, però també amb molta, molta calor i un elevat, per tant, risc d'incendi a 110 municipis de 12 comarques. L'inspector en cap d'operacions especials dels bombers, Miquel López, ho ha dit ben clar, el Café Idees de Ràdio 4. Doneu-nos un cop de mà.
23: Tanquem finestres, no tiren petards allà on no es poden, no fem fogueres allà on no estiguen autoritzades per l'Ajuntament. Per tant, les recomanacions són senzilles, que ens doneu un cop de mà.
14: Precaució i seny demana també el govern català. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
24: La prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país.
14: De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, Irene Moreno a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció, Jordi Mañas al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps per la informació de servei. A les 3 de la tarda començarà la segona fase de l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan. S'espera que gairebé 500.000 de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Molts d'aquests desplaçaments seran curts, així que molta precaució, perquè sovint aquests trams són els que concentren més accidents. Com estarà mateix la situació? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora va augmentant poc a poquet el trànsit, ara com ara, sense grans dificultats o cues importants a comentar. Sobretot aquest volum de trànsit que va creixent poc a poquet, en el cas de l'autopista T7, especialment es nota a la zona de Cerdanyola, Barberà, sentit nord, també puntualment a Barberà en sentit sud, a la C58, 3/4 mateix, a Montcada, cap al nus de la Trinitat, i on sí tenim algunes aturades, un quilòmetre i mig, és a la C17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona. D'entrada, també la B20, la Pota Nord, amb aturades ben bé l'últim tram, entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat, i on va augmentant la circulació, és a les dues rondes, de moment en sentit Trinitat, a la ronda litoral de Zona Franca, Montjuïc, i a la ronda de dalt, entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
14: Per conèixer la previsió i l'evolució de les temperatures del dia de la revetlla de Sant Joan, connectem amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Sergi Loras.
26: Aquesta tarda de dimarts continuarem amb sol, menys pols en suspensió i nuvolades, arruixats i alguna tempesta al Pirineu per a Pirineu, que avançarà cap a ponent en forma d'alguna tempesta seca. Avui la temperatura comença a baixar, però la calor es manté molt intensa. A la costa supera els 30 graus i a la resta s'enfilarà fins als 36 a 38 graus. A la Conca de Tremp, a Ponent i a l'interior de l'Ebre, tornaran a festejar els 40-42 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intens a l'interior i per calor extrema cap a l'oest. I és que són valors fins a 11 graus superiors als habituals. La revetlla de Sant Joan serà tranquil·la i amb pocs núvols, però també serà molt càlida. La temperatura li costarà de baixar. Per tant, la nit tornarà a ser tropical gairebé arreu i tòrrida cap a la costa. I demà, dia de Sant Joan, tindrem sol al matí, núvols baixos a la costa i tarda de nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu Occidental. La temperatura baixarà una miqueta més, però repetirem més de 30 graus en general i a la resta ballaran entre els 34 a 38 graus. Les més altes a Ponent, on es festejaran els 40 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intensa.
12: Edició migdia.
14: Arriba una de les nits més màgiques de l'any per alguns, la revetlla de Sant Joan, i aquest any també una de les més caloroses, amb temperatures, com ja estaran notant també de dia, molt i molt altes, en plena onada de calor. Cada any aquesta celebració provoca incendis urbans i també de vegetació. És per això que el Departament d'Interior maximitza els recursos per garantir la seguretat de la festa i minimitza també els incidents. Sergi Bassoles.
2: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
2: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
3: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
2: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT-112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
14: El risc d'incendi, com deia el Sergi, és molt elevat. De fet, es manté almenys fins demà l'alerta per onada de calor, especialment a les comarques de Ponent, on ahir es van superar en alguns llocs els 42 graus. De fet, està prohibit fer fogueres a una desena de pobles, Lleida, Pepa Sant Genís.
4: Amb temperatura rècord superant els 40 graus a moltes poblacions de la plana de Lleida i un risc extrem d'incendis, una desena de pobles de Ponent han decidit prohibir aquesta nit les fogueres de Sant Joan. Una d'aquestes poblacions és Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell. Aquesta localitat encara té molt present l'incendi forestal que es va declarar fa 10 anys, just la nit de Sant Joan, i ara no volen córrer riscos. Eduard Montseny és alcalde de Vallbona de les Monges.
5: En principi havíem pensat de fer una foguera molt petita, però davant del risc, i a veure, és que Vallbona és un poble molt petit i clar, estem totalment envoltats de bosc i de sembrats.
4: Tampoc aquesta nit podran llançar coets i els petards només es permetran en una zona molt limitada. També han prohibit aquesta nit les fogueres i encendre material pirotècnic, Artesa de Segre, Sant Guim de Freixenet, l'Albi o la Pobla de Cérvoles, entre altres. Hi ha localitats que han optat per restringir l'encesa de fogueres i només en faran una.
14: Després d'una primavera extremadament càlida, ens arriba un estiu que, segons l'EMET, serà també molt càlid, amb temperatures més elevades del normal, i ja ho sentim, però amb previsió de més onades de calor. Marga Esparza.
6: La revetlla la passarem amb calor, amb temperatures una mica més baixes, però sense grans canvis. A partir de finals de setmana entra una massa freda des de l'Atlàntic, però a Catalunya no s'arribarà a notar gaire. I les previsions que l'EMET fa per l'estiu pronostiquen molta calor. Ramon Pasqual, delegat territorial de l'EMET a Catalunya.
7: Esperem que les temperatures estiguin per sobre del normal. Hi haurà més onades de calor? Podem esperar que sí que n'hi hagi. Per tant, esperem un estiu molt càlid. Tindrem força tempestes pròpies de l'estiu. Resumint-ho, podem dir un estiu calorós, especialment calorós, perquè els estius són tots calorosos, i probablement tempestuós.
6: Temperatures extremes que responen a una arribada més ràpida del canvi climàtic.
7: Hi ha alguns articles científics que diuen que hi ha una acceleració del canvi climàtic. Tothom esperava que el canvi climàtic fos progressiu, però sembla que hi ha alguns esglaons.
6: Tot això tenint en compte que venim d'una primavera extremadament càlida, on hem tingut 25 dies de temperatures màximes, el que ha suposat una quarta part dels dies de la primavera amb temperatures diurnes extremes.
14: En aquest context de temperatures elevades, els més grans i els més joves són els més vulnerables a patir cops de calor. Des de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, alerten d'aquelles persones grans que viuen o estan soles i que sovint no són conscients dels riscos d'exposar-se a la calor. El doctor Jordi Mestres, vocal de la CANFIC a Ràdio 4.
8: Hi haurà d'haver molta feina de tota la societat civil, no? Ja sigui, per exemple, en els centres d'atenció primària, s'activen mecanismes per intentar trucar aquestes persones, això bàsicament ho fa infermeria, per fer un seguiment, i després, evidentment, probablement, i això va per barris, no? I per municipis, doncs Protecció Civil probablement doncs, hauria de revisar i vigilar.
14: Avui era dia de nervis pels estudiants que volen anar a la universitat perquè estaven pendents de les seves notes. Doncs bé, un 95,68 dels de Catalunya han superat l'ESPAU 2026 amb una nota mitjana a la fase general d'accés d'un 6,4. La punt negatiu ha estat l'examen de matemàtiques, que amb un 4,18 és l'única de les 35 matèries on la mitjana, Toni Conde, de les notes és de suspens.
27: La nota mitjana de matemàtiques a la prova d'accés a la universitat ha estat d'un 4,18, dos punts menys que el 6,12 de l'any passat. És l'únic examen suspès en aquest ESPAU i és la nota més baixa en aquesta matèria de l'última dècada. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que aquest resultat no és satisfactori, però afegeix que una sola nota no defineix el conjunt de les proves i defensa l'adequació de l'examen.
9: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
27: Un 65,68% dels estudiants han superat les paus en la fase d'accés, l'obligatòria, el que suposa 7 dècimes més que fa un any. La nota mitjana general ha estat d'un 6,4 i milloren les notes de català, castellà o física. El Departament de Recerca i Universitats ha qualificat d'èxit la prova pilot d'ús de detectors. S'han revisat un 90% de les aules i dels més de 248.000 exàmens corregits només s'han detectat 3 casos d'ús d'aparells electrònics.
14: I la millor qualificació de la fase general d'aquest any, és a dir, de les assignatures obligatòries, l'ha obtinguda un estudiant de Banyoles amb un 9,9. Ens ho explica la Laura Hurtado.
11: Es diu Laura Tallada, s'ha format a l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles i vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
13: Ahir vaig de la trucada, just ara que estem de vacances de Menorca. I al principi em va sorprendre bastant. Crec que en un instant, de la primera instant no m'ho vaig creure, vaig trobar com molt surrealista que ara guanyés això.
11: La segona millor nota de la prova ha estat un 9,8 i un dels 4 alumnes de la demarcació de Barcelona que l'han obtingut és el Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
15: Ara mateix estic a Roma, o sigui, he rebut la notícia aquí amb els meus companys. He tret un 13.920 en total i vull estudiar física i telecos. Si entro al CEFIS, que és un centre de l'UPC, i si no, física i mates.
11: Tant la Laura com el Joan han compaginat els estudis amb activitats artístiques com el teatre i el piano.
12: Edició migdia.
14: La Fiscalia proposa investigar el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona per un delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic ha demanat una compareixença urgent de les parts davant els nous elements d'extrema gravetat que ha recollit la investigació. Núria Alcalà.
16: Sí, la defensa havia sol·licitat la llibertat provisional del progenitor en entendre que no hi havia prou proves de la seva participació directa en els maltractaments del menor. El jutge, però, va decidir mantenir-lo en presó preventiva, com demanava la Fiscalia, que ara veu nous elements d'extrema gravetat contra ell. En un comunicat al Ministeri Públic ha demanat una nova compareixença urgent de les parts i creu que els fets podrien constituir ara un possible delicte de temptativa d'homicidi. Recorda que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital, com el trencament del fèmur, que podria haver provocat una secció de l'artèria femoral. El jutge ha de decidir ara sobre aquesta possible nova compareixença dels progenitors. Recordem que la mare va quedar en llibertat provisional. El nadó, per part seva, continua la seva bona evolució clínica amb una família d'acollida.
14: Encara en plena judicial, un metge de família s'enfronta a 12 anys de presó per presumpta agressió sexual a una pacient durant una consulta l'any 2022. La víctima, de 29 anys, en el moment dels fets, va ser abusada durant una exploració al CAP de Sant Feliu de Llobregat, on va acudir acompanyada de la seva mare per una afecció d'hemorroides. Avui ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona, on una Mosso d'Esquadra encarregada de la investigació ha constatat davant el tribunal que l'home tenia antecedents i continuava exercint en una clínica privada on ha estat denunciat recentment.
17: I l'han vuelto a denunciar por lo mismo. Magreos en el glúteo, para una chica que venía por una dolencia en el tobillo.
14: De fet, l'home ja va ser condemnat l'any 2020 a 6 mesos de presó per un cas similar. Més coses, l'alcalde de Barcelona anuncia la incorporació de noves càmeres de videovigilància a la ciutat per tal d'arribar a 500 noves quan acabi el mandat. Collboni, que avui ha visitat la unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia, ha explicat que ja han tramitat 72 expedients, 51 dels quals s'han resolt. Maite Boada.
18: Jaume Collboni ha justificat les noves càmeres al front marítim, avinguda de la Catedral, Rambla del Raval, plaça Reial i Rambla, i es demanarà autorització també per situar-ne el túnel de la Rovira com a fet dissuasori probatori en cas de delicte.
20: Insisteixo, tenen un valor dissuasori, però també un valor probatori, i això ho dic perquè és així, no igualim la funció que també probatòria que té les càmeres.
18: L'alcalde de Barcelona ha anunciat també que en el plenari de juliol tornarà a portar a votació el reglament per autoritzar l'ús de les pistoles Taser per part de la Guàrdia Urbana i s'ha qüestionat per què grups com Esquerra Republicana les rebutgen quan les policies locals de pobles amb alcaldes republicans les autoritzen i tampoc les van retirar quan governaven a la Generalitat.
14: Parlem ara d'habitatge. El Parlament tramita per la via ràpida la llei per regular la compra especulativa abans de l'agost, mentre el govern i els comuns acorden que un gran tenidor és qui té 5 habitatges a Catalunya o 10 si en té 5 més a l'Estat. Elena García.
0: Sí, la majoria d'esquerres activa el debat per lectura única per frenar la concentració de pisos en mans de grans propietaris i de fons d'inversió abans de l'agost. PSC, Esquerra, Comuns i CUP negocien un text comú a partir de les lleis dels morats i dels anticapitalistes, que encara no té el consens, amb serrells per polir, també el govern en reunions amb el sindicat de llogateres, i que de tirar endavant seria pioner a l'Estat. David Cid, Comuns, Xavier Pallisser, CUP i PSC, Elena Díaz.
1: Caldrà treballar amb el conjunt de grups que crec que hi tenen interès, que bàsicament, òbviament, són el Partit Socialista, Esquerra Republicana i la CUP, i en tot cas treballem amb aquesta voluntat d'aprovar-la en el darrer ple.
10: Farem el necessari per doblegar el govern i per tal que s'avinguin a prohibir la compra especulativa al nostre país.
19: El nostre compromís per treballar contra la compra especulativa és ferm.
0: Alhora, govern i comuns desbloquegen tipificar un gran tenidor com qui té 5 pisos a Catalunya i fins a 10 al conjunt de l'Estat. Els socis apel·len a la coherència de la legislació en habitatge i la Generalitat podrà instar-los a posar pisos buits del lloguer i sancionar els grans tenidors si no ho fan.
14: I la Generalitat vol acabar amb el dèficit inversor en infraestructures de l'última dècada amb una partida de més de 4.300 milions d'euros que posarà el focus a millorar la xarxa viària i no tant la ferroviària. Cristina Martín.
21: El govern s'ha marcat com a objectiu millorar una de les principals preocupacions dels catalans, i aquesta és el mal estat de les infraestructures. El president Salvador Illa acaba d'anunciar una inversió per als propers 10 anys que més que triplicarà el pressupost anual que s'ha destinat des del 2013.
22: Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any en inversió en infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes.
21: Tot i que Rodalies s'emporta la majoria de crítiques ciutadanes, la inversió prevista pel govern se centrarà sobretot a millorar les carreteres. De les més de 60 actuacions, el 75% aniran a seguretat viària. Altres inversions seran la futura estació d'autobusos de Plaça Espanya, la connexió entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia de Ferrocarrils, el tramvia del Camp de Tarragona o la terminal ferroviària de la Plana de Lleida.
14: La patronal catalana situa l'absentisme com el gran problema del teixit empresarial després que les baixes laborals hagin arribat al màxim històric l'últim any, quan l'absentisme Climent Sabater ha fregat el 8%.
23: Des de la cimera econòmica Forbes, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat que Catalunya i Espanya són els territoris europeus amb més absentisme, només superats per Noruega, on la taxa d'atur és sensiblement inferior. Sense reduir les baixes laborals, serà impossible millorar salaris, alerta el president de les Pimes.
24: Por tanto, Houston, tenemos un problema. Por eso, cuando tenemos que acometer salarios o tiempo del trabajo, debemos de poner las cosas en orden, porque si no nos estamos dando un tiro en el pie.
23: Des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre denuncia que Espanya des de 2019 s'ha doblat el cost de l'absentisme, que ara supera els 35.000 milions per a empreses i administració.
28: Pero nosotros en estos momentos, España es el líder indiscutible del absentismo en toda la Unión Europea. Es el primer país que en 7 años ha duplicado el coste de l'absentisme.
23: El 2025 l'absentisme ha fregat el màxim històric del 8% a Catalunya i suposa un cost de 2.600 euros per treballador i any.
14: La Fundació Mapfre continua amb la seva línia d'exposicions dedicades a les col·leccions d'arxius fotogràfics catalans amb l'exposició Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent. La mostra recull a KBR una selecció del llegat de 5.000 negatius i un miler de còpies positivades d'aquest fotògraf amateur que va mostrar la quotidianitat de la postguerra i també el dia a dia del Port de Barcelona, Montse Soto.
29: L'any 2004, un col·leccionista de Palma de Mallorca va trobar a les escombraries una caixa amb un nombre important de negatius de la postguerra, dels quals no es va identificar la seva autoria, fins que el 2020 els va reconèixer la família d'aquest pèrit químic copropietari d'una fàbrica a Barcelona i gran amant de la fotografia. Joaquín Tusquets de Cabirol. Marina Balaguer, cocomissària d'aquesta exposició a KBR.
30: Ells feia anys que buscaven aquests negatius i a més coneixien i valoraven moltíssim la faceta de fotògraf del seu pare. Un dels seus fills n'era l'ajudant i l'acompanyava a les sorties fotogràfiques, i a més a casa preservaven les còpies positives d'època, que són les que veureu a l'exposició, que eren còpies que copiava ell mateix al seu laboratori de casa.
29: Tusquets de Cabirol, que formava part de l'agrupació fotogràfica de Catalunya, desitjava ansiosament que la jornada a la fàbrica rutllés el millor possible per a poder cada tarda agafar el seu equip i anar plasmant la realitat que l'envoltava. un relat que defuig dels grans esdeveniments històrics i que conversa amb els corrents estètics internacionals. Arola Valls és l'altra cocomissària d'aquesta mostra.
2: Tusquets de Cabirol no s'interessa per aquestes imatges síntesi dels moments històrics, sinó pels petits gestos i per aquesta vida íntima de la vida quotidiana, des d'aquesta microhistòria que passa en allò petit.
29: Podeu visitar aquesta exposició a Barcelona fins al 6 de setembre.
14: I la nit de Sant Joan és el punt àlgid del Festival Ítaca de l'Estartit. Després d'un cap de setmana de concerts i espectacles de drons sobre les medes, la Revetlla es presenta carregada de música en viu a la platja. Ells, Cupido, actuaran aquesta nit a l'Ítaca. Nosaltres posem el punt final. Que passi molt bona tarda i una molt bona Revetlla.

0: Junts apoyen las mociones que se van a votar esta semana en el Congreso y en el Senado para presionar al gobierno, pero siguen rechazando la opción de una moción de censura, algo que critica Vox. Bueno, vamos como siempre a buscar el análisis de este día post sentencia con Jordi Nieva Fenoll, hoy catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, buena tarde, señor Nieva.
1: Buenas tardes.
0: ¿Considera justificada, no quiero decir alarma social, pero se parece mucho, o incertidumbre, o directamente incompresión por parte de la sociedad a las sentencias del caso de las mascarillas, especialmente o fundamentalmente por la desproporcionalidad?
1: Es normal que provoque un poco de perplejidad, porque todo el mundo tiene en mente, digamos, los años que se imponen cuando se produce un homicidio, por ejemplo, ¿no? Que no son más de 20, suelen ser menos, ¿no? Y de repente, claro, ves que a Ábalos le han impuesto 24 años, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando entras en este tipo de juicios morales, claro, tienes que ver cuál es el daño sistémico más grande, ¿no? Si puede ser el homicidio a una persona o puede ser un ministro utilizando, pues, dinero público para causas privadas, dinero en definitiva que proviene de nuestros impuestos. Claro, y a partir de ahí la consideración evidentemente podría cambiar. Por eso yo no soy partidario de hacer este tipo de comparaciones, ni muchísimo menos, y simplemente pues lo que hago es reconocer la gravedad de los hechos, tener en cuenta que el Tribunal Supremo evidentemente ha partido de esta gravedad de los hechos, ha dictado una sentencia muy dura, pero echo a faltar que la sentencia también sea dura contra Víctor de Aldama, porque leyendo la sentencia, no solamente es un colaborador de la justicia, de hecho, quizás la mayoría de lo que ha dicho tampoco ha servido mucho para la justicia, que yo lo había averiguado por otros caminos, más bien acompañado con sus declaraciones lo que han investigado los policías, ¿no? Pero hombre, lo que sí que parece es el cerebro de la trama, es decir, la persona que realmente habría visto la vulnerabilidad, por razones de veleidades personales del ministro y probablemente la poca preparación e incultura de Koldo García, y a partir de ahí hubiera visto la oportunidad de decir, oye, pues aquí puedo hacer negocio, ¿no? Aquí es la oportunidad, pues, para que efectivamente yo gane dinero y lo ganen también los demás. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no?
0: ¿Y cómo se puede justificar esto? ¿Cómo? Porque Aldama no va a entrar en prisión. ¿En qué se apoya exactamente la decisión del tribunal, teniendo en cuenta el papel del empresario? Porque, como usted dice, la Guardia Civil ya dijo que nada de lo que había aportado era nuevo, que ellos ya lo sabían. Usted confirma, como leyendo la sentencia se ve, que era el cerebro de la trama, y ni siquiera tiene que devolver el dinero. 3,7 millones. Esto es mucho. Esto es lo que más llama la atención. Ni siquiera se le obliga a devolver el dinero.
1: Sí, eso es llamativo, porque cuando se hizo la acusación, la fiscalía hizo depender ese decomiso de esa cantidad, es decir, esa devolución del dinero, del delito de uso de información privilegiada. Como este delito no ha sido condenado, porque opina el Tribunal Supremo que no se hizo uso de esta información privilegiada porque era absolutamente de dominio público, que estábamos en una pandemia, que por tanto iba a haber, pues, una necesidad urgente para la compra de estas mascarillas. Entonces, claro, con respecto al resto de delitos, no deduce esta consecuencia de devolución de lo ganado, y lo podría haber hecho, ¿eh? Porque sin esos cohechos, sin ese tráfico de influencias, pues desde luego no se habría producido toda la trama, ¿no? O por lo menos lo podría haber deducido así, ¿no? Pero claro, al no hacerlo de esa manera, pues claro, la consecuencia es que de repente ves como el cerebro de la trama no tiene que devolver mucho de lo indebidamente ganado, sino que se queda con la enorme mayoría, ni siquiera ingresa en prisión y además se le concede una sustitución absolutamente excepcional, es decir, esto no es habitual, ni mucho menos, ¿no? Una suspensión de la pena a cambio de hacer trabajos en beneficio de la comunidad durante un año, que tampoco se sabe muy bien en qué va a consistir estos trabajos en beneficio de la comunidad, porque claro, ¿qué le haces hacer a una persona, pues, que ha protagonizado estos actos de corrupción? Pues la verdad es que cuesta de entender. gobierno.
0: Claro, y efectivamente, y estos pactos poco claros que hace la justicia, ¿qué mensaje lanza tanto a la ciudadanía como a posibles futuros colaboradores que se pueden inventar lo que quieran para salir de rositas como ha pasado con Aldama?
1: Pues lanzan un muy mal mensaje, porque cuando alguien declara en sede judicial que ha cometido un delito y que los demás también, y configura esa imagen del arrepentido, ¿no?, que es una imagen con unas connotaciones un tanto religiosas y tal vez trasnochadas precisamente por eso, pues al final, claro, es posible que las personas que se vean imputadas en un proceso penal pues se lancen ahí a decir cualquier cosa a ver si así se libran, y eso pues no va a ayudar a la justicia, eso lo que va a hacer es confundirla más y además pues probablemente involucrar a personas que no tienen absolutamente nada que ver con los hechos, pero que a lo mejor alguien opina que mira, pues a río revuelto, ganancia de pescadores.
0: Efectivamente, a eso me refería antes con lo de la cierta alarma generada, ¿no? Uno puede mentir para librarse de la cárcel y salpicar por donde quiera. Señor Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por aceptar la llamada al 24 horas. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a usted.
0: Tenemos que dejar, igualmente, tenemos que dejar ahora nuestra audiencia con la información más cercana, la información territorial, y volvemos a las 8 con más. No se muevan.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre, tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any, amb fogueres, petards i coques. I és que la nit de Sant Joan torna a reunir a milers de persones a platges, places i espais públics per celebrar una de les tradicions més populars de l'inici de l'estiu.
4: Aquí faran una fogata per els diables.
5: Estic amb els meus amics a la Barceloneta perquè aquesta nit anem a tirar petards. Hem comprat muchos petardos, hem comprat bombetes, de tot.
3: En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem per la previsió del temps des de l'AIMET. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 38 graus a Girona i 40 a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dijous. És una informació d'AIMET.
3: I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7 que es manté tallada a Rodellots de la Selva en sentit Girona per un accident. Hi ha 10 quilòmetres de retenció de fogars a Maçanet de la Selva en sentit nord, que és per on es feien els desviaments per Maçanet de la Selva. Recordem que es pot agafar la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles vies alternatives en sentit nord. A la mateixa autopista AP7 i intensitat a Tarragona en sentit sud per un accident que talla un carril, la C15B està tallada a Canyelles en tots dos sentits per un accident. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit metro. La C32 va molt carregada a l'Ella i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord hi ha Cua Montgat en sentit nord, en sentit Mataró. A la C65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera, i a la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Girona per un vehicle variat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies. Salutacions a la Irene Moreno, a les vies de so, i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Tot a punt per la Revetlla de Sant Joan, que enguany arriba amb temperatures molt elevades, i per això el Departament d'Interior ha mobilitzat més recursos que mai per vigilar una celebració que cada any concentra bona part dels avisos relacionats amb focs, cremades i incidents provocats per la pirotècnia. Sergi Bassoles.
8: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la Revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
8: I fruit de que els boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
9: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
8: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT-112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
3: I altres protagonistes de la nit de Sant Joan són les coques, de fruita confitada i pinyons, farcides en crema o de llardons. Segons el gremi de pastissers, enguany una coca per 4 persones ronda els 20 euros. Més enllà del preu, la coca, que marinada amb cava i els petards, marca l'inici de l'estiu. Maria Huguet.
10: Al centenari Fort Giral de Barcelona, la màquina de pastar funciona des de ben aviat. Qui la fa funcionar és en Jaume Fernández, el mestre forner. Prepara la coca típica de brioix amb crema, pinyons i fruita confitada, un element que genera divisions a taula.
11: Soc un amant de la fruita confitada i m'agrada molt. Compro fruita bona. Menjar tan dolç ara no està molt mal vist. Un dia és un dia i Sant Joan només n'hi ha una a l'any.
10: Ja fa anys que el Jaume ha d'adaptar la recepta per les intoleràncies i també perquè els gustos van canviant.
11: Tots estem molt deprimits perquè la xocolata és una cosa que cada vegada va més.
10: Les fluctuacions en el preu dels pinyons encareix les coques, però també el preu de l'energia o d'altres aliments. Quan la coca està llesta i ja ha arribat al client final, molts optaran per acompanyar-la d'una beguda al gust. En Jaume té clara la seva.
11: Jo soc de Vilanci, a mi m'agrada molt la Vilanci.
10: Una tradició que, malgrat el pas del temps, es manté viva.
3: Gràcies, Maria. Revetlla de Sant Joan marcada també per les altes temperatures, també de nit i en plena onada de calor. Segons l'AEMET, després d'una primavera extremadament càlida, ens arriba un estiu que serà també molt càlid, amb temperatures més elevades del normal i amb la previsió de més onades de calor. Marga Esparza.
12: La Revetlla la passarem amb calor, amb temperatures una mica més baixes, però sense grans canvis. A partir de finals de setmana entra una massa freda des de l'Atlàntic, però a Catalunya no s'arribarà a notar gaire. I les previsions que l'AEMET fa per l'estiu pronostiquen molta calor. Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya.
13: Esperem que les temperatures estiguin per sobre del normal. Hi haurà més onades de calor? Podem esperar que sí que n'hi hagi més onades de calor. Per tant, esperem un estiu molt càlid. Per contra, l'esperem relativament humit. Tindrem força tempestes pròpies de l'estiu. Resumint-ho, podem dir un estiu calorós, especialment calorós, perquè els estius són tots calorosos, i probablement tempestuós.
12: Temperatures extremes que responen a una acceleració del canvi climàtic.
3: Aquest matí s'han publicat les notes de les proves PAU a Catalunya. Gairebé el 96% han aprovat i la qualificació mitjana a la fase d'accés ha estat de 6,4 a Laura Hurtado.
14: La nota de matemàtiques d'un 4,18 ha generat molta polèmica, ja que és el pitjor resultat des de fa com a mínim una dècada. Núria Montserrat, consellera d'Universitats.
15: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
14: La millor nota, un 9,9, l'ha obtingut la Laura Tallada, alumna d'un institut de Banyoles, que vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Pompeu Fabra.
16: Ahir vaig dar una trucada, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant. De la primera instant no m'ho vaig creure.
14: D'altra banda, el govern considera que la prova pilot per detectar dispositius electrònics ha estat un èxit amb només 3 casos.
3: En la crònica del Fet Divers destaquem que la Fiscalia atribueix al pare de la nadó de 6 setmanes, maltractat a Barcelona, un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic considera que la investigació ha recollit nous elements d'extrema gravetat contra ell, Núria Alcalà.
17: Si en un comunicat la Fiscalia ha demanat una nova compareixença urgent de les parts, creu que els nous indicis recollits contra el progenitor podrien emmarcar-se en un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. Demana així requalificar els fets i sumar aquest delicte a la resta de càrrecs investigats, com el maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. El Ministeri Públic remarca que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital. El jutge va decidir mantenir-lo a presó preventiva, mentre la mare va quedar al maig en llibertat provisional. El nadó, per part seva, continua evolucionant favorablement amb una família d'acollida.
3: I la Fiscalia demana 12 anys de presó i inhabilitació per un metge reincident d'un cap de Sant Feliu de Llobregat acusat d'agredir sexualment una pacient de 29 anys l'any 2022. La dona denuncia que li va fer una exploració inadequada quan va anar per una consulta d'hemorroides i el metge li va demanar que es despullés, pràctica que no correspon al procediment mèdic, segons una metgessa que ha testificat al judici. El professional ja va ser condemnat per abusos sexuals i té una nova denúncia en curs, segons ha explicat l'agent dels Mossos encarregada de la investigació.
18: Y la han vuelto a denunciar por lo mismo, magreos en el glúteo, para una chica que venía por una dolencia en el tobillo.
3: Tot i tenir antecedents, l'home continuava exercint en una clínica privada. I en esports, dos equips catalans poden convertir-se avui en canvi 11 a les seves corresponents lligues. Denis Clusa, bona tarda.
19: Bona tarda, Rosa. En joc ara mateix el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo al Palau dels Esports de Múrcia. Ara mateix 1-2 guanya el Barça, gols de Pito i Adolfo. Si guanyen, els de Javi Rodríguez es convertiran en campions de Lliga després de dues temporades en blanc. A dos quarts de nou serà el torn del cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre l'Igualada i el Liceo, que es disputarà al Palau dels Esports de Riazor a la Corunya. En aquest cas, seria un títol històric pel conjunt català que no guanya la Lliga des de l'any 1997. Mentrestant, en futbol, el Barça continua actiu al mercat enmig de tot el que fa referència el que suposadament serà el gran fitxatge d'aquest estiu, el de Julián Álvarez. Avui el club blaugrana ha fet oficial una arribada, la del davanter centre egipci Hamza Abdelkarim, després de fer efectiva la clàusula de compra d'1,5 milions d'euros i també una venda, la del porter Iñaki Peña, que jugarà la pròxima temporada al Panathinaikos grec.
3: Gràcies, Dani. Bona tarda.
19: Bona tarda.
3: I avui acabem amb la música de Strombers i la seva nit de Sant Joan. M'encanta.

0: El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio.
1: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de

0: fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!